0: Bon dia, moment ara per a la programació local, però abans fem un primer resum de les notícies que contarem al nostre informatiu migdia, com sempre a la 1:50, començant pels 16 milions d'euros que la Generalitat assegura estar transferint ja des d'avui fins al pròxim dilluns a més de 1.600 centres educatius valencians per a climatitzar-los. Sentirem la defensa que en fa de tot això el president Juanfran Pérez Llorca, però també la crítica de la plataforma en defensa de l'ensenyament públic, que parla d'una inversió insuficient i allunyada de les seues reivindicacions. Mirarem també cap al camp perquè l'Associació Valenciana d'Agricultors assegura que la campanya d'enguany de ceba i de creïlla ha sigut desastrosa, en part per la competència de les hortalisses importades, i han hagut de tornar a vendre molt per davall del preu que els correspondria. I parlant del camp i de la muntanya, la Guàrdia Civil està investigant 3 persones vinculades amb incendis forestals que han tingut lloc en les últimes setmanes a les comarques de Castelló, entre ells un focus a Soneja, a l'Alt Palància. I tindrem temps també per a la cultura i més concretament per a la música. Esta passada nit ha sigut la primera del FIB de Benicàssim d'enguany, al qual sumem ara el Fesioc a Benlloc, també a la Plana Alta amb la Fúmiga, el Diluvi o Auxili. Estes i moltes altres més notícies les contem en 1:30, a la 1:50, al nostre informatiu migdia. Temps ara sí que sí per a la programació local de les emissores d'Onda Cero a la Comunitat Valenciana.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Onda Cero Gandía, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandia.com. Más de uno, con Jessica Cánova.

0: els Premis Literaris Ciutat de Gandia, que com sabeu ja tenen una llarguíssima trajectòria. Uns premis que habitualment s'anunciaven, perquè com sabeu la gala dels Premis Literaris serà en novembre dins del programa de Tardor Literària, però des de ja fa un temps l'anunci el fem en juliol, perquè li vam demanar a Edició 62, que és l'editorial que edita els llibres, els Premis Literaris i amb qui col·laborem en aquests premis, vam estar treballant amb ells per a que els llibres, quan vinguin els premis o quan estiguem entregant els premis, es faci la entrega, els llibres ja es puguen vendre, ja estiguen editats i estiguen preparats per a que la gent que pugui estar en l'entrega ja pugui estar comprant-los i que, tenint en compte que és novembre i que després ve el Nadal, puguen estar enllestits per a la campanya de Nadal, i això sempre ajuda a la venda. Val? Com dies, Premis Ciutat de Gandia, una llarga trajectòria, tan llarga que el Premi Ausias Marc és el 64 Premi Ausias Marc i el Premi Joanot Martorell és el 48 Premi Joanot Martorell a la narrativa. Així que ja sense més i sense més explicacions, que sí que volia fer-les perquè per així aclarir sobretot l'època en la que fem aquest anunci, perquè crec que és rellevant a nivell organitzatiu, i tot l'esforç que fa l'editorial i es fa des de les biblioteques, tot el jurat, per a que pugui estar tot enllestit ara mateixa, és important conèixer aquest per què i també la trajectòria, però crec que el que venim a saber són els premis, no? El jurat el divendres 10 de juliol es van reunir els dos jurats i els premis són els següents. El 48 Premi Joanot Martorell a la narrativa aquest any és per a Vicent Enric Belda, per el llibre anomenat Distreta Solitud. Vicent Enric té més de 3 dècades de trajectòria literària. Ell és llicenciat en filologia i professor de secundària, i entre d'altres premis ja ha guanyat el Premi Samaruc en 1997, el Premi Bancaixa en Narrativa Juvenil en 2012, el Premi Enric Valora a Narrativa Juvenil en 2019 i el Premi València de Narrativa en Valencià de la institució Alfons el Magnànim en el 2022. En aquest cas, la novel·la guanyadora és una història d'amor impossible, encara que bé, és millor que s'espereu per a llegir-la, jo vos faig un xicotet tast, una història valenciana, una història entre Fernando Martínez i Pepita Guillem, que són dos joves que es coneixen en el 1945, entre el 1945 i el 1958 tenen una sèrie de cartes, parlen d'un amor impossible en aquell moment entre un comerciant i una jove d'una família benestant valenciana, i és un amor impossible, però no vos vaig a contar per què, ja vos ho llegireu i ja sabreu per què, però enguany una història d'amor guanya aquest Joanot Martorell a la narrativa. I pel que fa al Premi Ausias Marc de poesia, 64 Premi Ausias Marc a la poesia, que són 64 edicions, jo crec que cal tindre molt clar la trajectòria i la importància en aquest territori per a aquest premi, que és un dels més importants de tota la zona de la nostra parla. Aquest premi aquest any va per a Josep Maria Folquet, per el llibre anomenat País Natal. Josep Maria és doctor en filologia romànica i literatura comparada, traductor de novel·la, de poesia, de teatre, una llarguíssima trajectòria també com a assessor en TV3, en el diari Avui, i ha guanyat alguns premis, però premis ja coneguts, com és el Premi a la Crítica Serra d'Or en l'any 2000, el Premi Miquel Palol de Poesia al 2016, el Premi Carles Riba de Poesia del 2017 o el Premi Pare Colom de Poesia al 2021. En aquest cas, el llibre de poesia País Natal és un poema discursiu distribuït en 12 cants i bé, és un poc un anàlisi, no?, seu familiar, un poc un anàlisi dels seus orígens, un anàlisi no sempre per a bé ni sempre per a mal, però d'aixòs anàlisis que arriba a un punt de la nostra vida que tot el món fem, retractem, i en este cas ell ho ha retractat en la poesia, una reflexió sobre la memòria i també sobre la llengua que promet fer-nos reflexionar a tots.
1: recalcar la rellevància, la transcendència dels premis literaris, la no sols consolidació, sinó el prestigi que tenen, tant per la seva història com per la vàlua dels membres dels jurats, que són persones d'un prestigi indiscutible i que cada any es reuneixen per a triar la millor de les obres presentades en un certamen literari, com dic, dels més prestigiosos que tenim en l'àmbit de parlar en valencià i en català. En quant al número d'exemplars, mantenim una estabilitat en la presentació d'originals, que és molt semblant durant tots els anys, i hem de dir que treballem colze a colze i directament amb l'editorial per tal de facilitar que aquesta col·laboració permeta la facilitat de quantes més obres puguin presentar-se, millor, que això ens interessa a tots, tant a l'editorial com al propi Ajuntament de Gandia, per a facilitar, com dic, que el nombre d'originals siga el màxim possible. L'any que ve farem un esforç per a adaptar-nos, si cap, més encara a les necessitats de no només l'editorial, sinó dels calendaris en els que es presenten, i això pues que continue facilitant que els escriptors, joves escriptors i escriptors ja consolidats i de prestigi, com és el cas d'un any, puguem participar en els nostres premis literaris. Tant en un com l'altre, com dia, el número d'exemplars és molt semblant durant tots els anys i es contrasta per part dels membres del jurat la qualitat literària tant d'un com de l'altre, i en este cas, després d'obrir les pliques, hem corroborat que eren autors ja que tenen una trajectòria, que tenen un prestigi, que tenen una obra, que tenen damunt una quantitat important d'obres premiades, i crec que això va a favor de la dels nostres premis i, en definitiva, de la nostra ciutat. Si teniu alguna pregunta...
2: Quins dades originals s'ha participat en el Poesieli?
1: Sí, al voltant d'una trentena, crec que són 28 i uns 30 originals, no sé si un o l'altre, si vols després t'ho puc confirmar. Val? És una data semblant a la dels altres anys i... en quant a extensions, estan entre els 200, el mínim que exigim, i les 300 i pico pàgines. En el tema de poemes, sí que n'hi ha un mínim per a poder eixir un llibre, i pràcticament tots ho compleixen, alguns es queden curts, però un any, per exemple, l'obra guanyadora supera, és un poemari llarg respecte dels altres anys, com diem pel tipus d'obra i després també per l'autor, que és un autor que escriu des de fa molts anys i és més que reconegut. Vaja. Els llibres, com diu Albina, estaran publicats per al dia 20 i quan estiguin editats es presentaran en Barcelona per l'editorial i després es farem la presentació en els nostres premis literaris igualment. 20 de novembre, que ha dit? 20 d'octubre? No. Ah, 20 de novembre, sí. Bueno, ho tinc tan interioritzat.
0: La gala.
1: Sí, és l'acte que clou i que tanca la tardor literària i és l'entrega dels premis.
3: Más de uno, con Jessica Cánovas.
4: ¡Qué calor! Te digo, la mayor colección de bikinis y bañadores de toda la comunidad valenciana está en la playa de Gandía.
5: ¡Qué exagerada!
4: ¿Qué va? Es verdad, más de 1,000 prendas te están esperando. La solución a todos los cuerpazos. Te asesoramos para que tú seas la más guapa. Descaro, primera línea de playa de Gandía, 673-109908.
6: Vuelve, como cada verano, a la playa de Gandía, el mejor cine al aire libre. Cine Tugar. El mejor cine de estreno al aire libre. Cine Tugar Gandía. Venta de entradas anticipadas por internet en www.cinetugargandia.es. Disfruta con tu pareja, amigos o familia del mejor cine al aire libre. Cine Tugar Gandía. En Avenida del Nord sin número, delante del Hotel Tres Anclas. Playa de Gandía.
7: Hay lugares que no se explican, se sienten. El sol en la piel, la arena bajo los pies, el Mediterráneo delante de ti y todo el ambiente de Duna Playa. Un espacio para desconectar, compartir y vivir el verano a otro ritmo. Duna Playa, en Playa de Daimús, donde el verano se queda un rato más.

0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: ¿Todavía no tienes tu carnet de conducir? En Autoescuela Ruta 66 seguimos innovando para ti. Abierto los 12 meses del año donde puedes realizar tus cursos online las 24 horas del día. Aprovecha durante este mes y obtén tu carnet de carretilla y lavadora. Para que todos sean facilidades, dispones de dos centros en Gandía. Uno en el Grau de Gandía y ahora también en Ador. Antigua Autoescuela El Punt. Ahora es Autoescuela Ruta 66. Toda la información que necesitas en autoescuelaruta66.es. Tu autoescuela de confianza en Gandía, Grau de Gandía y Ador.
2: Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, és important prendre una bona decisió. Recorda que pots estudiar prop de casa, amb qualitat i amb totes les oportunitats. Al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València, la millor universitat tecnològica d'Espanya. Al campus de Gandia pots formar-te en àrees de gran projecció professional. Tria entre el grau en Ciències Ambientals, el grau en Empresa i Tecnologia Digital, el grau en Tecnologies Interactives, el grau en Comunicació Audiovisual o el grau en Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, so i imatge. A més, el campus ofereix una important oferta de dobles graus i màsters, pensats per adaptar-se a les teues inquietuds i ajudar-te a construir el teu futur professional. Informa't, consulta tota l'oferta acadèmica a la web del campus de Gandia i estigues atent a les dates de preinscripció. Prepara't amb els millors, prop de casa i dona el primer pas cap al teu futur. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.
3: Para hacer la compra bien hay que ir a
4: Carrefour Gandía te informa que este verano permanecerá abierto hasta las 23 horas.
3: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
5: Comienza la nueva temporada en EBM Muebles. Dale a tu hogar ese toque especial con sofás, dormitorios, comedores y artículos de decoración que harán brillar cada rincón. EBM Muebles, tu casa, tu estilo, tu mejor elección. Te esperamos en nuestras tiendas de Daimús y Grau de Gandía. EBM Muebles, vive la nueva temporada con estilo y confort.
6: Más de uno con Jessica Cánovas.
7: Durant aquests 3 dies, el Port de Gandia serà l'escenari d'un repte en què cada paraula simbolitza l'esforç i la superació del compromís col·lectiu de la lluita contra el càncer. El més important és que qualsevol persona pugui participar i aportar el seu granet de sorra, demostrar que quan una ciutat es uneix per una bona causa, som capaços de lograr grans coses. Després, us explicaran per a participar. No, per tant, nosaltres només convidem a tota la ciutadania, a associacions, a empreses, a clubs esportius i a famílies a acostar-se, col·laborar i participar. Cada cosa que compta ajudarà a millorar la vida de moltes persones i les seves famílies. Sobretot moltes gràcies al Club de Gandia, moltes gràcies a la Fundació Espanyola del Càncer, a totes les entitats col·laboradores i a les persones voluntàries per el seu treball i col·laboració. Gandia trobar nosaltres una ciutat compromesa, solidària i capaç de preparar una vida cap a un altre objectiu.
8: Moltes gràcies, Vigo. Bon dia a totes i tots. Abans de passar la paraula també a Eli com a representant presidenta de l'Associació Espanyola contra el Càncer de Gandia i a Marta com a representant o presidenta del Club de Gandia Gandia. Bueno, també pues, convocar al màxim de gent possible que bueno, és una acció esportiva solidària. El rem és un esport que està demostrat, té ja unes característiques que, especialment per al càncer, el càncer de mama, en definitiva, bueno, diverses, totes les tipologies de càncer que hi ha ja com a esport, és benèfic per a la salut i que, a més, és una acció solidària la que estan protegint ja per 6è any consecutiu, perquè tota la recaudació anirà, com superem la de l'any passat, anirà destinada pues, a aquestes persones que més se necessiten per a poder afrontar pues, investigació, totes aquestes malalties que encara tenim molt per fer i per descobrir, però que gràcies a Déu cada vegada tenim més avanços tecnològics, més recursos humans també, per a poder afrontar aquesta malaltia tan expandida. Simplement afegir també com a àmbit esportiu, que estarem, conforme ha dit la batxillera de Sanitat i Vila, les instal·lacions del Club de Gandia Gandia, Baix del Port, en el Club de Gandia. Podem participar com a empresa, podem participar com a grup d'amics, també com a club esportiu o associació esportiva i també, evidentment, com a família, que és l'excusa per a un ratet d'esport, a més, passar-ho bé i, a més, una acció solidària que podem participar comprant un mocador, com ara comentaran Marta o Evelyn, o també una samarreta. Gràcies, una i més, per la vostra aportació a aquesta acció tan solidària, tant al Club de Rem com a l'Associació Espanyola contra el Càncer, i dir ja, doncs això, com a missatge o lema de la campanya d'aquesta edició, Junts Remem contra el Càncer.
9: Este es el sexto reto solidario del Club de Rentea Andía con la Asociación Española contra el Cáncer. Nuestro reto es un reto solidario, deportivo, evidentemente, queremos asociar deporte y la salud. Es un reto también social, queremos que participe el mayor número posible de gente y también es un reto económico. Queremos recaudar la mayor cantidad de dinero posible para poder ayudar en la lucha contra el cáncer. Pensamos que la investigación es básica en esta lucha y, evidentemente, es un tema que necesita mucha aportación económica. Con todo esto, pues eso, planteamos tres días con una accesibilidad total y absoluta para que la gente pueda venir a participar, colaborar y realizar este reto. Si en algún momento alguien piensa que es totalmente imposible, pues tenemos una participación también solamente estilo filacero, comprando el pañuelo o comprando la camiseta, también es una aportación y una colaboración muy importante.
10: Primero agradecer al Club de Remo Cía Gandía, como todos los años, desde hace seis ya, este reto, ¿no? Con mucho esfuerzo y movilizando al máximo de gente para que participe. En efecto, se pueden comprar las camisetas y los pañuelos tanto a las farmacias central, en las farmacias central y del paseo, y después también en nuestras sedes en Gandía. La sede que está en el pasaje Lombard, en medio del pasaje Lombard, y también por las mañanas fundamentalmente, y también la otra sede que tenemos en la calle Marquesa de Jura Real 9. La sesión empieza a las 7:30 de la tarde, en su gran mayoría, casi los tres días. Entonces es un momento en que va a hacer menos calor, se supone. Ya habremos acabado los mundiales, entonces creemos que ya es un buen momento para rematar una temporada deportiva intensa, porque sé que en Gandía la hemos tenido muy intensa, y pasar un buen rato, se ríe uno mucho, se refresca, se lo pasa muy bien, y les invitamos, por supuesto, a que participen. Y dar las gracias también a todas las empresas que siempre nos apoyan y en este caso pues vienen a ayudar también.
8: No ho hem dit, Raúl, però crec, els dies són 24...
11: 25 i 26,
8: vol dir?
12: Sí.
11: Marta, dispensa com un nom, per favor.
12: Muelas, pastor.
11: Muela.
12: Muelas, no sé, pastor.
11: ¿Y Evelyn?
10: Y es lactelo de Betreo, de Cali y de Italia. Fe, I, E, de España, S,

0: 1:06, seguimos aquí en Más de Uno Safor by Digna, en este viernes 17 de julio, y vamos a repasar la agenda de turismo del Ayuntamiento de Gandía. Vamos con la bandera, tenemos bandera verde en las cuatro playas. Playa Nord, también la playa de Venecia, Mareis de Rafalcaid y la playa de la Huir. En la playa tenemos 28 grados ahora mismo y el cielo está claro, está soleado, para disfrutar perfectamente de la playa y del mar. Vamos con actividades que nos ofrece el Departamento de Turismo. Levántate corriendo. Mañana sábado, 18 de julio, es la segunda salida. Como siempre, a partir de las 8 de la mañana. Las inscripciones por carrera son 5 euros y el total de todas, 15 euros. También está ese torneo Horizon de tenis, que le quedan nada, 2 días. Se termina este domingo, 19 de julio. Se está disputando en el Club de Tenis Gandía desde el pasado 3 de julio. Más cositas que les tengo que comentar. Hoy viernes, pasacalle de música tradicional valenciana, la calle de Dolçainers y Tabaleters de la Safor. Será en el Paseo Marítimo de Neptuno. La salida es en la calle Castilla y León, la calle Castilla y Leo, a las 8:30 de la tarde. Más cosas, mañana sábado, bailes y música del Corpus Christi. La Asociación Cultural Baix del Corpus Christi, a partir de las 8:30 de la tarde, por el Paseo Marítimo. La salida será desde la calle Alcoy. Más cosas también, ya saben, por las mañanas pueden practicar deporte en los diferentes escenarios. Hoy viernes era GAP a las 8:30 en el escenario número 1 de la calle Alcoy. Mañana sábado, allí mismo, escenario 1, Latin Fitness, también a las 8:30. Y ya saben que toda esta agenda la pueden encontrar en la página web visitgandia.com. La pueden consultar y también se la pueden descargar en formato PDF. Y ahora ya sí, nos vamos con unos consejos publicitarios y a la vuelta nos marchamos hasta Oliva para hablar con el concejal Joan Mata.
1: Más de uno. En La Palmera encontrarás un lugar de confianza y una magnífica relación calidad-precio. Estamos en Avenida del Norte número 6, al final de la playa de Gandía. Y nuestro teléfono es el 96-284-6486. Restaurante La Palmera. Muchos años de experiencia a tu servicio.
2: Esto sí son rebajas, solo en Rapimueble. Apilable de salón 269 euros, dormitorio completo 319, confortable cheslón 449 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Rapimueble, las mayores exposiciones del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
3: Chaval, deja de mirar pantallas. Amiga, de los muffins también se sale. Señor, le agradecería que no me atropellara. Ay, a todos ellos lo que les pasa es que les falta pueblo. Visita el interior de la provincia de Valencia y que nadie te diga que te falta pueblo. Diputación de Valencia.
4: Siempre ofreciéndote lo mejor. Somos el restaurante Brisa del Mar y nos avala la experiencia de más de 50 años logrando darte el mejor producto del mercado.
5: Todos tus eventos, comidas y cenas serán todo un éxito en nuestro restaurante, en nuestros salones y, cómo no, en nuestro jardín. Brisa del Mar, tu restaurante salón de confianza, abre de miércoles a domingo para comidas y todas las noches del sábado para que disfrutes de una buena y agradable cena.
4: Restaurante Brisa del Mar, Carrer del Mar 32, Piles. Teléfono de reservas 96 283 15 25. Tu referente gastronómico.
6: Diseña el teu propi futur. L'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alcoi et donarà els coneixements i eines per fer del disseny la teua professió. T'oferim estudis de graus i cicles en gràfic, moda, interiorisme, il·lustració, producte, fotografia i animació. Pots inscriure't online a les proves d'accés. Més informació a easdalcoi.es. ¿Quieres sacarte el carnet de conducir? En Autoescuela Marcos te preparamos con coche manual o automático. Disponemos de motos de todas las cilindradas, además de camión y tráiler. Destaca en el sector del transporte formándote con el único autobús automático de toda la comarca. Hacemos cursos CAP y de recuperación de puntos y de carnet todos los meses. Amplía tus posibilidades profesionales formándote en mercancías peligrosas. Todo lo que necesitas para conducir está en un solo lugar, Autoescuela Marcos. Visítanos en www.autoescuelamarcos.com.
7: Más de uno con Jessica Cánovas. Oliva en la Onda. Toda la información política, social, cultural, deportiva y turística de la ciudad de Oliva a diario en la Safor Vallina en la Onda. Con Jessica Cánovas.
8: Continuamos con todos ustedes en Más de Uno, Safor Vallina. Nos vamos a desplazar hasta Oliva para hablar con el portavoz del Grupo Municipal de Proyecte Oliva, que també és regidor, Joan Mata. Joan, benvingut. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
9: Bon dia, Jessica. Un plaer, com sempre.
8: Quantes ganes teníem de parlar amb tu i aclarir moltes coses de les quals s'ha estat parlant molt a les xarxes socials, als mitjans de comunicació i algunes crítiques, no?, que nosaltres hem rebut mitjançant les diferents entrevistes que hem tingut de cara als grups de l'oposició. Per això volíem aclarar amb tu aquestes diverses qüestions que s'estan vivint al municipi d'Oliva en primer lloc, però després parlar dels monos, perquè estem immersos en plenes festes de monos, però primer anem a aclarir aquestes diverses qüestions que afecten al municipi, sobretot aquesta polèmica que ha sortit entorn al bus de la platja. Com comentàvem, vam tindre el portaveu del grup municipal del Partit Popular, que sobretot denunciava la mala gestió en quant a procediment. Què ha passat en concret?
9: A veure, el que ha passat és molt més senzill. Vull dir, la Generalitat Valenciana venia prestant, prestava el servei, bueno, més que prestava, realment el servei d'autobús urbà d'Oliva, l'autobús que va de la platja al poble, com també l'autobús urbà de Cullera o el de Dénia, estaven dins de serveis d'autobusos que podien tindre el bonobús bonificat per la Generalitat Valenciana. El dia 2 de juny la Generalitat Valenciana va decidir que a partir del dia 31, a partir de, bueno, realment a partir de l'1 de juliol, la bonificació deixava de ser aplicable per als autobusos urbans i sols seria aplicable per als autobusos interurbans, és a dir, aquells autobusos que connecten distints municipis, com per exemple, en el nostre cas, el que va de Oliva a Gandia, per exemple. Per tant, l'intern d'Oliva deixaria d'estar bonificat i el que va de Gandia a Oliva continuaria la seva bonificació. Per a nosaltres, clar, ho entenem, jo el que vaig manifestar públicament, el nostre plantejament és que entenem perfectament que la Generalitat, diguem, es desvincule d'aquest tipus d'autobusos perquè en puritat la competència de la Generalitat aplega fins als autobusos que connecten municipis, però els autobusos urbans de cada municipi són competència, en tot cas, dels ajuntaments. I ahir podríem matisar més, diguem, perquè únicament tenen obligació de prestar servei d'autobús a aquells municipis que tenen més de 50.000 habitants. Els que tenim menys de 50.000 habitants es considera que és un servei, diguem, impropi, perquè no està ni entre les nostres competències, ni moltes vegades tenim recursos, ni massa de clients de l'autobús per a fer viable aquest servei. Però bé, bueno, aquesta era la situació. Tampoc no és que vaig fer una, en cap cas, no és que ha publicat en les meves xarxes socials i s'ha publicat també en premsa, que en ningun cas vam fer una crítica dura contra la Generalitat. Més bé al contrari, vam posar de relleu la que s'estava renovant el servei d'autobusos Gandia-Oliva-Pego i que anàvem a millorar molt el servei, però sí que és veritat que no ens pareixia bé o no ens pareixia que s'havia gestionat pensant en la continuïtat del servei, no s'havia gestionat adequadament la desvinculació de la Generalitat respecte als autobusos urbans, o per exemple el d'Oliva Platja d'Oliva. Per què? Perquè clar, si tu deixes de prestar un servei havia 1 de juliol i ho comuniques més d'un mes antes, a les portes de l'estiu, evidentment has de ser conscient de que estàs deixant els ajuntaments en l'estat de cara. I de fet, la Generalitat dels Peru ho ha sigut conscient, perquè el dia 3 de juliol, en la pressió que havien exercit els distints ajuntaments, va decidir rectificar i mantindre aquesta vinculació. Val. Abans de passar un poc a la part de si Oliva continua vinculat o no, perquè ahir n'hi ha encara assumptes que retallar, sí que apuntar que, per exemple, el portaveu del Partit Popular, inexplicablement, monta una polèmica de tot això que en ningú cas s'havia plantejat inicialment, ni l'havia plantejat jo ni l'havia plantejat la Generalitat. Suposa que decidís girar el tall de, no sé, treure-li cara al seu partit en algo que no tocava, perquè no n'hi havia raó ahir, però i comença, diguem que comença a defendre que que el Real Decret de hi havia un Real Decret que l'Ajuntament hauria d'haver-lo sabut i que ja en desembre del 2025, el Decret Llei del 9/2025, dia que a partir de desembre del 2025 ja dia que es prorrogava el servei. Bé, això senzillament és que no és cert. És veritat que hi ha un Decret Llei, és un poc com tot avui dia, no? Eixa aparència de veracitat, però que quan uno rasca i estudia la qüestió a fons es dona compte que efectivament no és així. El Decret Llei 9/2025 del que parla és de la pròrroga de les bonificacions d'autobusos, però en el sentit, des d'un punt de vista econòmic, és a dir, prorroga les bonificacions existents per als serveis d'autobusos de la Generalitat Valenciana, i així no ho diu, i així no ho diu inclús el propi títol de la llei, és a dir, parla estrictament de que el que es prorroga són les gratuïtats per a xiquets, les rebaixes per a joves o les descomptes del 40% per a usuaris multiviatge. Però això, aquesta pròrroga, s'aplicaria mentre la Generalitat continuï vinculada al servei que es presta en Oliva. Però el dia 2 de juliol, i ahí està, el dia 2 de juny, i ahí està la novetat, el Consell decideix que es desvincula d'aixos serveis. Per tant, aquesta pròrroga de les reduccions en les tarifes no s'aplicarien ja a Oliva. Per tant, és veritat que hi ha una llei, un decret llei, en el que la Generalitat prorroga les reduccions tarifàries, i nosaltres podíem entendre que també s'aplicava a Oliva. Ara bé, en el moment en el que la Generalitat diu que deixa d'estar vinculada al servei d'Oliva el dia 2 de juny i ho farà a partir de l'1 de juliol, deixa de ser aplicable a Oliva. Per tant, efectivament, la novetat és el dia 2. I per això fa una correcció en el mateix instrument en el que es desvinculava. És a dir, no una norma general que no aclareix específicament aquest punt, el punt dels transports urbans, i una notificació a les empreses prestadores i als ajuntaments que presta el servei urbà, una notificació estricta en la que diu el dia 2 de juny, a partir del dia 1 de juliol deixa de prestar el servei, i el dia 3, a quasi les 3 del migdia, i això era divendres, per tant, fins al dia 5-6 no té ple coneixement d'aquesta notificació, en aquesta notificació diu que recula i que tira rere i que disculpa les molèsties. Per tant, la defensa que fa, i el portaveu del Partit Popular, la defensa, de forofo d'equip, però que no es compadix en la realitat, ni en la realitat pràctica, ni és ajustada ni en cap cas a una adequada interpretació de la norma ni aplicabilitat pràctica. Bueno, i què mos passa ara a l'Ajuntament d'Oliva en la continuïtat d'aquest servei? Clar, el servei d'Oliva d'autobusos és deficitari. Es parla molt dels autobusos, però la veritat és que la gent del poble no l'utilitza, per múltiples raons, però no s'utilitza l'autobús. Oliva té una platja molt extensa i molt poc concentrada, és a dir, tenim molts quilòmetres de platja, urbanitzacions molt extenses en terreny i amb molt poca densitat poblacional, i això converteix el servei en molt poc viable, perquè has de fer molts quilòmetres per replegar a la gent. Clar, això ha sumat a que, bueno, pues que cada un tenim els nostres horaris, tenim la nostra llibertat, que ens manegem en bicicleta, ens manegem en motos, ens manegem en cotxe, i tenim major llibertat, que depèn d'uns horaris pautats d'autobusos, pues fa que, que el servei siga nulament viable. Per tant, clar, ara encara que la Generalitat ofereix mantenir aquesta vinculació, ara és l'empresa concessionària d'autobusos inicial qui diu que no vol continuar en la vinculació que tenia la Generalitat perquè no guanyava penes diners, no li sia rentable, ho mantenia per prestar un servei al poble, però que una vegada la Generalitat ha manifestat la seva voluntat de desvincular-se, pues, que no tenen cap interès en continuar. Clar, ara què hem de fer? Pues l'Ajuntament ja hem fet dos correccions. Una primera per reaccionar a la notificació el 2 de juny, a veure de quina manera el 2 de juliol continuarem en un servei mínim. Sí. Molt poc viable econòmicament, com dic, però bueno, intentar prestar un servei perquè almenys la gent major o la gent que treballa i necessita l'autobús i no té vehicle propi puga tindre un mínim de servei. Després la Generalitat, diguem, corregeix, però això no li va, no ha suposat una revinculació directa de l'empresa amb la prestació que feia la Generalitat Valenciana, perquè l'empresa també es nega, i per tant encara estem en conversacions per veure acabar d'ultimar, pues, mantindre un servei mínim segurament ja per part de l'Ajuntament. És a dir, per molt que la Generalitat hagi reculat, pues en Oliva segurament no s'aplicarà, perquè, ja dic, el servei és molt poc viable i en les condicions en les que es prestava no continuaria l'empresa concessionària.
8: És a dir, Joan, perquè veig que és una situació que, com has comentat, ha vingut derivada per una sèrie de decisions que s'han pres a la Generalitat Valenciana, i que vosaltres, pues, d'alguna forma també des de l'Ajuntament d'Oliva heu volgut un poc, no?, reorientar, no?, per no tindre, com tu deies, aquesta pèrdua d'un servei que també es qüestiona, no?, en quant al número de persones que fan ús. Pues jo pense que queda clarit, no?
9: Sí, a més, l'Ajuntament d'Oliva fins a aquest moment, en què, diguem, el portaveu del Partit Popular, pues, fa un

0: fer un joc de cintura per a procurar que l'usuari sigui el que menys patisca aquesta situació. I per tant ho havíem tratat en certa prudència per aquest fet, perquè anem a veure això com ho corregim, com garantim la continuïtat del servei, com donem garanties a l'empresa que prestava el servei per a que continuï prestant-lo almenys fins a setembre, i com l'usuari final, pues, perdó, almenys pues, passa l'estiu tenint un servei més o menys digne i que puga servir.
1: Això és, sobretot atenent, com dèiem, pues, a aquestes possibles necessitats que els veïns i veïnes d'Oliva puguen tindre. En un altre ordre de coses, Joan, també els pressupostos han tingut objecte de crítica per part dels grups de l'oposició. Ens agradaria que ens comentares, que ens definigues quines són aquestes línies bàsiques, perquè aquestes crítiques, sobretot, pues, bueno, denuncien que no es cobreixen les necessitats bàsiques dels veïns i veïnes, com vosaltres vau prometre en eleccions, i sobretot va pues, en la línia, no?, d'aquestes crítiques. Però m'agradaria conèixer, no?, tu com a portaveu de Projecte Oliva, que me definires quines són aquestes línies generals que es tracten en aquest pressupost.
0: Perquè l'oposició critique uns pressupostos i que a més diga que el govern incompleix, que el govern no colma les expectatives de la població, que no dona solució a determinades problemàtiques, és algo que es dona per fet, no? L'oposició es dedica pues, a qüestionar el que planteja l'Ajuntament, el que planteja l'equip de govern. El pressupost, diguem, és el programa d'actuacions més important que es fa l'any, i normalment els plenaris de pressupostos solen ser, diguem, una avaluació del programa d'acció de govern. Les crítiques, la veritat, vivim en temps molt superficials i les crítiques han sigut molt superficials, no han estat objecte d'un estudi profund de la realitat econòmica i financera del municipi. Però no podem extraure massa aportacions que puguin ajudar-nos a millorar. Són crítiques, diguem, per a, bueno, sembrar un poc aquest debat de que l'Ajuntament i el govern no fa el que toca i poc més, perquè, per exemple, inicialment, en el primer ple d'aprovacions de pressupostos, van criticar que l'Ajuntament deia, l'equip de govern deia, que no es pujaven els impostos, però sí que es pujava la plusvalia. Bueno, això no era cert, ja els ho vam demostrar, ho vam repetir en el plenari de pressupostos, i així queda acreditat també en tota la documentació tècnica, només calia mirar-la, que no puja cap impost, és a dir, tots els tipus impositius es mantenen igual. Però, clar, una cosa és, per exemple, els IBIs, es paga per vivenda. Si no n'hi ha més vivendes, no es paguen més IBIs. I això és algo que es manté molt estable, no? Si no puges el tipus impositiu, difícilment es recapta més per IBI. Però, per exemple, en el cas de l'ICIO, que és l'impost de construccions, instal·lacions i obres, o l'impost de plusvalues, per exemple, l'impost de transmissió, si es produeixen més obres o es produeixen més transmissions patrimonials, aleshores l'ingrés és superior. Això significa que s'ha pujat l'impost? No. Perquè la persona que està pagant l'impost paga el mateix enguany que pagava l'any passat. El que passa és que hi ha més gent pagant aquest impost, perquè han hagut més construcció o han hagut més plusvalues. En el cas de les plusvalues és molt notable, perquè s'ha ingressat 450.000 euros més, però això no significa que el que vaig a pagar la plusvalia enguany hagi hagut de pagar més. S'ha produït més compraventes, s'han produït més transmissions pues, per herències, etc. Per tant, eixa primera crítica es desmunta en una mínima atenció que li poses al dato. Després, en què es distribueixen? El pressupost en l'Ajuntament d'Oliva no és algo que siga una característica especial del pressupost d'aquest equip de govern ni del pressupost d'enguany. És algo que s'arrastra durant molt de temps, i és que el capítol 1, que és el de personal, consumeix una part molt important consumeix una part importantíssima del pressupost. Només amb el capítol 1 de personal se'n van 16 milions d'euros, que és el 55% del pressupost. Per tant, això ja ho hem de tindre contemplat. Després tenim el capítol 2, que són les despeses correntes, són els serveis que es presten a la ciutadania, i ahí moltes vegades aquesta partida és costosa.

0: mateix automàticament. Per què ho dic? Perquè tens els contractes. Per exemple, enguany hem millorat el contracte de poda d'arbrat, que començarà en funcionament segurament al llarg del mes que ve o al mes de setembre. Començarem a tindre un servei de poda d'arbrat de tot el municipi que mai abans havia tingut per a 3 anys vista, 2-3 anys vista, i per tant amb una inversió important de diners. Això millora el servei públic, però vincula en el pressupost la quantitat econòmica que cada any hem de destinar per a aquest servei. Per tant, tindrem un millor servei de poda. Tenim també un millor servei de control de plagues, tenim també tota la resta de serveis públics que es presten a l'Ajuntament d'Oliva, que són moltíssims, no? Per tant, el capítol 2 automàticament el construeix tots els serveis públics. Mm. Després, es diuen que en quant a les subvencions a entitats associatives, el que s'ha fet és incorporar tota la despesa que l'Ajuntament tenia o li suposava cadascuna d'aquestes activitats en associacions, incorporar-ho tot en una subvenció, de forma que tenim una gestió econòmica molt més ordenada. L'entitat té previsibilitat de quants diners va disposar de part de l'Ajuntament, i l'Ajuntament es limita després a comprovar com s'ha fet la inversió econòmica d'aquesta subvenció i fiscalitzar-la i abonar-la, no? Per tant, aquesta correcció és positiva més que res perquè millora estrictament la gestió econòmica. I després, una de les crítiques que sí que ha hagut és que no n'hi havia diners per a inversió, i això suposa que no va a invertir res l'Ajuntament d'Oliva en millorar la vida dels veïns. Aquesta opinió, com saben els que l'han feta, no és correcta. És com lo d'abans, no? És veritat que el pressupost no incorpora capítol 6 d'entrada d'inversions, que és el capítol d'inversions? No, és mentida, és veritat. Això suposa que no vagin a fer inversions? No. Per què? Perquè les inversions anem a fer-les en quasi 2 milions d'euros que tenim, per exemple, enguany, en fons de diputació per a fer inversions en manteniment de carrers, per exemple. Una de les crítiques, per exemple, ja ha sigut: el seu carrer no va a ser millorat perquè no n'hi ha diners per inversions. Bueno, error. Va a fer-se obres en el carrer Caliste III i els seus carrers paral·lels, que estan afonant-se des de fa molts anys perquè tenen un problema de clavegueram, estan afonant-se i n'hi ha risc que en algun moment pugui afonar-se tot el carrer. Llavors anem a alçar tot el carrer, anem a canviar tot el sistema de clavegueram, també anem a incorporar un poc d'arbrat, i després va refer-se tot el carrer de nou, i això va fer-se en fons de diputació. La plaça Santa Maria, per exemple, va fer-se amb una inversió molt important de 600.000 i pico euros, però va fer-se en uns fons ARRUR que tenim, que són una part de l'Ajuntament, una part de la Generalitat i una part del Ministeri, i aquests diners van a fer-se. Va fer-se també una inversió sobre un edifici subvencionat pel Pla de Barris, diners financers també pel Ministeri, bueno, directament de la Unió Europea, gestionats pel Ministeri, Generalitat, Ajuntament, i ahí va fer-se una inversió molt elevada, de més de 300.000 euros. Bueno, i així no podríem estar fent moltíssimes inversions, com per exemple també inversions en parcs i jardins que van a fer-se de fons de la Diputació, inversions en instal·lacions esportives que van a fer-se en fons de Diputació, com per exemple la reforma de tot el sostre de la piscina municipal, i això ja va a fer-se, i millores també sobre les distintes activitats esportives. S'acaba de construir una pista de patinatge, una reivindicació històrica del Club de Patinatge d'Oliva, que cada vegada té més força i un número important de xiquets i xiquetes, i s'ha construït una pista de patinatge que també pot tindre ús per a activitats de hoquei en el cas de que es reprenguera el club de hoquei que fa uns anys existia. Per tant, inversions, claro, inversions van a fer-se. Des diners directament municipals? No, d'altres administracions, i això és gestionar, intentar traure el màxim de recursos dels que disposen, que no es limiten estrictament als diners municipals o als contemplats en l'Ajuntament, en el pressupost, sinó que formen part de distintes bolses i fons que després, on s'ha de veure, i jo sempre dic, on s'ha de veure si hi ha hagut o no ha hagut inversió, és quan liquidem el pressupost, quan veiem efectivament en guany l'Ajuntament què ha gestionat de fons a l'hora d'invertir, no en el pressupost, que sempre el pressupost es limita a un complement estricte de la normativa, com no pot ser d'altra manera, i per tant constreny moltíssim les possibilitats de maniobra. I és després quan sense eixir-nos de la norma es van produir-se unes certes modificacions que permeten aplicar fons provinents d'altres administracions o de remanents de tesoreria, que són els estalvis que l'Ajuntament pot tindre, o de patrimoni municipal del sòl, que s'ha de reinvertir, per exemple, també en més patrimoni. També hem demanat, per exemple, el 2% cultural al Ministeri per a fer una fase molt important de la recuperació del Palau de Centelles. Hem presentat tota la documentació completa i estem a l'espera de que pugui venir resolució otorgant-nos o no otorgant-nos, però en el cas de que ens otorgui estem parlant d'una inversió de 2 milions d'euros, o sigui que la inversió és molt forta.
1: I Joana, has fet repàs, com tu deies, d'inversions en millores infraestructurals esportives, però també volia afegir, perquè ho hem parlat amb altres regidors, també molt important, la inversió en les infraestructures educatives i després també en polígons industrials, que ho hem parlat moltes vegades amb el regidor Enrique Parra, que també és aquest nucli, no?, aquest teixit empresarial que també s'està potenciant al municipi d'Oliva.
0: I tant. En polígons s'ha fet la major inversió que mai abans s'havia fet en esta legislatura. Tots els anys s'ha fet una inversió importantíssima de diners i són diners que una part provenen de l'Ajuntament d'Oliva i l'altra part provenen de l'IBACE, de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial. I aquests diners, clar, contemples la part municipal, però no la part de subvenció, que la demanes i en el moment que el ve la tens. Per tant, en polígonos s'ha invertit en millora dels espais verds dels polígonos, en millora de les voreres, en millora en millora de l'entorn dels polígons. La inversió feta, per exemple, en centres educatius és molt notable. S'han invertit milions d'euros que són provinents de la Generalitat Valenciana. La legislatura passada havia quedat tot en via morta, totes les inversions en centres escolars. Totes havien quedat en via morta. Els fons de l'edificant no s'havien impulsat i sí que va ser un interès d'aquest equip de govern impulsar aquestes actuacions en millora dels centres educatius. S'han invertit milions. S'ha construït un aulari nou en el Fadalí. S'ha construït un gimnàs nou en el Gregori Mayan. Vull dir que s'ha construït també un aulari nou en el Conservatori de Música Josep Climent. Un aulari nou, és a dir, quasi no hem arribat a doblar, però quasi es dobla la capacitat del Conservatori. I són inversions que no es gestionen ni de la nit al matí, ocupen un temps i que ha suposat molt d'esforç a l'Ajuntament d'Oliva. I són inversions que ja estan allí, són inversions milionàries. I després també podem parlar de tots els milions que s'han invertit en fons europeus, que han completat la gestió del PSTD, que no han sigut gens fàcil. S'han invertit 700.000 euros en les passarel·les d'accés a la platja, que va haver de replantejar-se tot el sistema perquè conforme l'havia plantejat l'equip de govern anterior, ni era viable econòmicament ni era viable tècnicament la seva instal·lació. S'ha replantejat, s'ha fet viable, s'ha baixat a la terra la idea i s'ha pogut aplicar, i ahir n'hi ha 700.000 euros. Ara començarem també, a partir de setembre, en la reforma integral de tot el passeig Muntanyars en la platja d'Oliva, que és un dels passeigs més vellets que teníem en la platja i que va reformar-se íntegrament també en fons municipals. Això va començar a fer-se en setembre. I també tots els fons PSDD que s'han invertit en la prevenció d'incendis forestals és importantíssima. És a dir, hem fet tant en fons europeus com en fons de Diputació com de la Generalitat, creació de faixes perimetrals en els entorns dels nuclis poblacionals que fiten amb la platja, en la interfase urbanització muntanya. No s'ha completat encara al 100%, perquè també són actuacions costoses i n'hi ha una tasca administrativa darrere abans de començar a executar cadascuna d'elles, però tinguem en compte que s'ha fet una inversió molt important en aquest sentit i que esperem que no hi hagi cap incendi, però bueno, d'alguna forma Oliva està enguany més preparada per a la prevenció d'incendis, a més de tindre un pla de prevenció d'incendis forestals que, com estem veient en premsa, però ha sigut també una de les qüestions de les que està parlant en els incendis que estan havent a Andalusia, perquè els municipis no tenien aquests plans de prevenció d'incendis forestals. Bueno, Oliva els tenim, i són ferramentes que no asseguren que puga, no asseguren el risc zero ni molt menys, però minimitzen el risc i prepara molt més el municipi front a un hipotètic incendi, i com sabem, en les temperatures extremes que tenim i el nivell de vegetació que existeix, són molt difícils de parar i bueno, són molt devastadors.
1: Sens dubte que pense que era important també, Joan, repassar amb tu, perquè són inversions molt importants, no? Que sí que es compten, però que pense que hi ha que posar en valor, com tu dius, per la gestió que hi ha darrere. Aconseguir aquests fons tampoc és fàcil, no? I sobretot també tots els procediments amb els quals vos trobeu per a poder fer front. Així que moltíssimes gràcies per recordar-ho a nosaltres, pues, per aclarir aquestes qüestions, i abans de posar el punt i final a l'entrevista, Joan, a Oliva esteu immersos en plenes festes de moros i cristians, sempre ho hem comentat, com tu has dit a micro tancat, sempre parlem per aquestes dates, però sí, penso també que és bonic parlar amb tu perquè tu també ets fester, vius la festa, t'agraden els moros, i bueno, ahir dijous, dia del Putxero, i avui també esteu immersos, avui divendres, en tota una sèrie d'actes que són els actes grans, no? Com esteu vivint aquestes festes de moros i cristians a Oliva?
0: Ara, estem vivint-nos amb molta intensitat, moltíssima, perquè, bueno, especialment la Mòfila enguany és la Capitania Mora, o sigui que imagina't l'any que portem de preparatius, bueno, l'any o dos anys de preparatius, i estem vivint-ho, pues, tot el poble en moltíssima intensitat. Com saps, la nit del Putxero sempre és un dia que es reuneix a moltíssima gent, la participació, no sé el número exacte, però diria que poden haver 5.000, 6.000 persones participant de la festa perfectament, o més. Les càbiles plenes, un ambient de moltíssima harmonia, molta calor, això sí, però bueno, és part consustancial dels moros i cristians d'Oliva, tot aquesta calor. I esta vesprada tenim l'entrada cristiana amb la capitania de la fila Mosqueters, que segur que serà d'un altíssim nivell, perquè la fila Mosqueters, a més, està en un moment dolç, està en un gran moment, i estem segurs que va fer una entrada espectacular, i Rosana, la capitana, i Andrea, l'ambaixadora, viuen la festa des de fa molts anys i van a representar el bàndol cristià amb una nota altíssima. I demà, pues, demà dissabte, ens tocarà els moros, d'entrada mora, els marraquets som capitania, i tant Pepito José Mañol, el capità, com Miquel Mengual, l'ambaixador, pues, ho tenen tot preparat, i són gent que viu la festa amb molta alegria, amb molta autenticitat i amb molta gràcia, i segur que ho plasmem al carrer.
1: Segur que sí que aneu a viure unes festes de moros i cristians molt especials, i unes festes que hem vist créixer, Joan, i tu també, perquè sempre has format part, com dèiem, dels moros i cristians, també de la seva federació, i tu has vist l'evolució. Podem dir que són uns moros i cristians referents, no només a nivell nacional, sinó també internacional.
0: Però els moros i cristians d'Oliva estan en creixement, cada vegada n'hi ha més nombre de gent. Enguany, per exemple, segons ens comentava Federació, el cens ha augmentat en 100 persones, vull dir que continua en creixement la festa. Són molt participatives, molt obertes a la ciutadania. A més, estem emmarcats en la celebració del centenari de les primeres celebracions de moros i cristians a Oliva, que van ser l'any 1921, esta constatació de les primeres celebracions de festes a Oliva, i l'any passat, 1975, i s'ha prolongat al llarg de l'any 2026, es va celebrar el cinquantenari de la festa. I clar, la festa està molt forta, molt arrelada en la ciutat, i no només ha crescut en nombre de gent, sinó que tota aquesta història, tot aquest bagatge històric, cada vegada està més present. La festa d'Oliva adquireix un caràcter, sense perdre diversió, un caràcter molt més seriós en quant a la programació dels actes, més respectuós amb el que s'està representant, i molt més vistós també per a l'espectador. I bueno, creixen els actes, creix, diguem, en espectacularitat la festa de moros i cristians, i convida tot el món aquesta vesprada vinga a Oliva a veure l'entrada cristiana i demà a la mora.
1: Això és, no, Joana, que gaudisquen amb vosaltres Efectivament, d'aquestes desfilades, però després també pues, d'aquest acte tan emblemàtic, no? Que té la, que té lloc la nit del dissabte al diumenge, veritat, també?
0: Com, perdó, perdó?
1: El desembarc.
0: Sí,
1: això
0: sí.
1: També penso que és important, no? Penso que és algo històric i també viure d'aixòs esdeveniments històrics, no? Que vosaltres continueu mantinguent ahí aquesta essència dels bolos de Cristians d'Oliva.
0: Sí, efectivament, a veure, tant el desembarc que no té tant... Bueno, el desembarc ara ja té anys, té més de 30 anys que es celebra el desembarc a Oliva, no? Però sí que les ambaixades que representen són ambaixades molt antigues, bueno, molt antigues, són de l'any 1956, ja tenen uns anys, estan molt ben escrites, és un text molt... molt curiós, molt interessant, molt propi d'Oliva, com a singularitat que, per exemple, no es donen altres poblacions. El text les ambaixades es fan en valencià i, a més, des de fa uns anys cap ací, s'ha volgut també ampliar la seva teatralitat i, per exemple, capitans i ambaixadors passen mesos estudiant-se el paper per a recitar-lo de memòria i declamar-lo també amb una major teatralització, més espectacular per al públic, i també ha anat incrementant-se la vistositat dels actes. No només participen els trabuquers, sinó que també desembarquen les trapes mores per la mar, es representa també una batalla, n'hi ha també lluitadors professionals, el disfac d'arcabuseria és una part essencial, i com dic, per aquesta representació de l'ambaixada tant en el desembarc com en la reconquesta, que cada vegada va finançar més i va millorant-se, és més espectacular i implica moltíssims càrrecs. El capità com l'ambaixador porten molt de temps preparant-ho i aquest dia pues, és un dia important també per a ell i per a la festa.
1: Sens dubte que sí, per això volia recordar-ho amb tu, així que els nostres oients tenen una cita també aquest cap de setmana amb Oliva i els seus tradicionals moros i cristians. Joan, alguna cosa més que afegir abans de posar el punt final a l'entrevista?
0: Convidar-vos a tots a participar. Si esta nit veniu al desembarc, per allí ens veurem, i si a vesprada esteu en l'entrada cristiana, pues de segur que gaudireu moltíssim de les 6 filades cristianes que avui fan la seva entrada pels carrers d'Oliva i bueno, i esperar l'espectacular capitania cristiana de la fila Mosqueters, i demà pues, l'entrada mora, que convida també a tot el pont a que vinga a gaudir-la i a viure-la a Oliva, perquè bueno, pues, es preveu espectacular.
1: Segur que sí. Joan, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Com sempre dic, un plaer parlar amb tu.
0: Plaer, Jessica, moltes gràcies.